0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia, de la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: You said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Gasó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: una en el món de veritat.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: Imagina Ràdio. Des del...

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
6: La millor música
7: per sentir-se

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Fins al 7 de juny, quinzenes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladeMar.com.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
7: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Molt bon dia, què tal? 4 minuts passen ja de les 8 del matí. Molt bon dia a totes i tots. I benvinguts i benvingudes al De Bon Matí. Comença el programa pues, que t'acompanya cada dia des de les 8 i fins a les 9 i mitja. A través d'Imagina Ràdio, a través, com sempre, de la 103.9 i d'imaginaradio.cat. Avui, durant este ratet, pues, diverses coses, perquè, per exemple, pues, parlarem de les jornades picassianes d'Horta de Sant Joan, que comencen avui mateix i que es podran gaudir durant tot el cap de setmana. En parlarem amb la regidora de Cultura d'Horta de Sant Joan. Això serà d'aquí un ratet. Però abans d'això, pues, ens posarem al dia amb els titulars en portada i també sabem què passa al nostre territori amb l'informatiu amb Roger Franquet. Per saber més coses del territori, però en aquest cas de la setmana, pues, tindrem en nosaltres també a Òscar Meseguer per fer un repàs al nou número del Setmanari L'Ebre, que d'aquí un rato el tindràs al teu punt de distribució habitual. Tindrem també el repàs a la cartellera de Cinemes Amposta, la secció de cine amb Jordi Galo, que ens parlarà d'alguna pel·lícula o algunes pel·lícules amb ell. Pues mai se sap si parla d'una o vàries. I com sempre, la millor música, tot això aquí al De Bon Matí, i més coses, clar, des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que mira, comencem, són les 8 i 5.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I engeguem avui amb una frase de Kofi Annan que diu així, diu: l'educació no només enriqueix la cultura, és la primera condició per a la llibertat, la democràcia i el desenvolupament sostenible.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Fins a les 9 i mitja, De Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Imagina.
1: Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara la música d'Antonio Orozco, la cançó es diu Hoy Será, després arribaran els Black Eyed Peas.

0: Per saber què trobarem avui a la premsa escrita, anem al periòdico. Conflicte a l'Escola Catalana. Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. L'UCO demana als moviments bancaris del PSOE i PSC en l'etapa de l'Eire. Els agents dedueixen que Sánchez coneixia l'activitat de la trama. Israel i el Líban pacten un alto al foc que no atura els atacs. La treva està condicionada al fet que Hezbollah posi fi a les seves operacions. Més coses, perquè els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans i ho han deduït a través d'una aplicació de comptar passes. Diu així, és l'Espanya que rebrà Lleó 14. El nombre de catòlics ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI a l'any 2011, però creix l'espiritualitat entre els joves. Anem ara a la portada de La Vanguardia. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. El jutge demana als moviments bancaris del PSOE i el PSC de 2024 i 2025. La directora de la Guàrdia Civil admet un parell de reunions amb l'Eire Díez. Elon Musk, camí de convertir-se en bilionari, diu l'altre titular. Ella salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns refusen les esmenes a la totalitat. A la portada del diari ara, el que sens dubte un dels grans temes del dia és educació. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifesten a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. Sobre el Primavera Sound, diu, passat per aigua, la primera jornada del festival es va veure afectada pel temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. El jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i el PSC des de 2024. Omella confirma que el papa parlarà en català a la benedicció. Protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. I un apunt cultural diu que mort de tristesa Marjan Satrapi, autora de Persèpolis. Per acabar el repàs a la premsa més general, anem a la portada del diari de Tarragona. Diu, el judici pel cas Inipro previst per al 2 d'octubre. I és que les qüestions previstes estan programades per al 18 de setembre i cal dir que hi ha 9 persones acusades. El sindicat USOC amenaça amb vaga de brossa durant el tour en plenes negociacions. Les Corbacer i la UGT reconeixen negociar sobre la millora salarial. La falta d'habitatges és el principal factor de pobresa, segons Càritas. I en indústria, la AEQT exigeix mesures per a pal·liar la crisi de la indústria química. Anem ara ràpidament a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, superduelo, diu el titular sobre un Barça Atlètic. I és que el conflicte d'interessos entre els Blaugrana i els matalassers va a més en un mercat al Roig Viu. Després de l'enfado roig i blanc per Julián, els dos clubs volen a Bernardo Silva i Cucurella. També es parla sobre el partit que va haver ahir, l'amistós entre Espanya i Irak, que van quedar 1-1, diu assaig gris, i és que va marcar Ferran Torres, va debutar Bernal al costat de Gavi i Olmo, i va ser titular Joan Garcia, que va encaixar un sorprenent gol. També es parla sobre les eleccions del Real Madrid, diu lío en el Madrid, diu el titular, el City desmenteix a Riquelme per Haaland i Florentino anuncia oferta de 150 quilos per un crack, segons diu, ocult. A la portada de l'esport diu Ferran i poco más, diu el titular. Marc Bernal es va estrenar amb l'absoluta i el davanter del Barça va demostrar arribar en ratxa al Mundial firmant un únic tanto de la Roja davant d'Iraq. I sobre el Real Madrid també en parla, a la portada de l'esport diu Florentino, diu textualment, diu faré l'oferta més gran de la història del Madrid. I acabem amb la portada de l'esportiu, diu gols per abraçar. El Barça busca relleu a la capacitat de golejadora de Lewandowski i Alexia amb la tranquil·litat de mantenir futbolistes amb bons números. Entre Pajor i Pina a l'equip femení i Ferran i Lamine Yamal al masculí han marcat 100 gols aquesta temporada. Sobre el Girona, diu, propòsit d'esmena i descens. El Girona fa autocrítica, recorda que cal tenir clar d'on venen i vol pujar de seguida. També es parla sobre el bàsquet, sobre la Lliga ACB, diu, una galleda d'aigua ben freda perquè el Barça perd en un final polèmic i es jugarà l'accés al semifinal demà a la pista del Múrcia. Van quedar, cal dir, 87-90. I acabem parlant de tennis perquè Chualinska, la primera jugadora de la prèvia que jugarà la final del Roland Garros.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les roques de Benet, la cova de Picasso. Horta enamora. Aquest cap de setmana... fes una escapada.
4: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: Digue'm

Que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Weavy, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: L'última resolució del monument pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars.
4: Així és, l'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica aquesta interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra.
3: Amposta renova els convenis anuals de col·laboració amb 7 entitats culturals destinant 336.000 euros.
4: Els ajuts donaran suport a projectes vinculats a la música, les arts escèniques, la recerca i la dinamització cultural, i entre les entitats beneficiàries hi ha la Lira Ampostina, la Unió Filarmònica o l'Institut d'Estudis Comarcals. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat el paper fonamental que desenvolupen aquestes organitzacions en la vida cultural d'Amposta i, segons ha remarcat, la seva tasca contribueix a apropar la cultura a la ciutadania i a reforçar la identitat cultural de la ciutat.
3: Vinebre tanca avui la convocatòria dels 44 Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.
4: El termini per presentar-s'hi estarà obert fins avui, divendres 5 de juny, tant de manera presencial com telemàtica. El premi manté una dotació de 3.000 euros i, a més, l'obra guanyadora serà publicada per Cossetània Edicions. El veredicte es donarà a conèixer el 26 d'agost, coincidint amb la Festa Major de Vinebre.
3: Molt bé, Roger, pues, pel que fa al temps ara, com ho tindrem avui?
4: Mira, Imma, avui divendres ens despertem amb un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 23, 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Roger, pues, moltes gràcies. Fins les 9, ens trobem de seguida.
4: Fins d'ara, Imma.
5: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
3: Bé, i ara marxem a Horta de Sant Joan perquè aquest cap de setmana, concretament a partir de divendres, se celebren les jornades picassianes Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Per parlar-ne tenim en nosaltres a la regidora de Cultura, Marta Prats. Marta, bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, Marta, com dèiem, nova edició d'aquestes jornades picassianes, d'aquest Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg, que per cert m'encanta el títol de les jornades, també t'ho dic. Comença divendres ja, però aquesta és la segona edició. L'any passat engegàveu aquestes jornades. Quina seria la valoració de l'any passat, per començar?
4: Doncs la valoració va ser molt positiva. Van ser unes jornades que feia molt temps que teníem ganes de reprendre, perquè centrava en tota la part més cultural, amb la part artística i la part també de proximitat de lo que és l'agricultura que tenim aquí en el nostre terreno, com és la part de l'oli i la part del vi. I, bueno, antigament ho havíem fet, s'havia parat, i l'any passat la valoració va ser molt positiva, la gent ho va acollir molt bé, vam omplir molt totes les activitats que es van fent, i enguany doncs, vam pensar de tornar a tornar a fer-ho. L'any passat va ser més centrat al mes d'abril i enguany ho centrem al primer cap de setmana de juny.
3: Molt bé, l'arribada del bon temps, no? Diràs que invita molt a fer activitats, no ens hem d'enganyar.
4: Sí, sí.
3: Molt bé, què hi ha preparat per a aquesta segona edició?
4: Aquest any ha coincidit, ho hem fet coincidir amb un esdeveniment que el paisatge del Genís, que tenim aquí el nostre Gene Picasso, justament el nom de les jornades picassianes ja també ho diu, que justament el dissabte, aquest cap de setmana, tot el que és el paisatge del Genís, que són els Genís d'aquí del territori de Tarragona, pues, resulta que es fa un esdeveniment genial que es fa el dissabte, que és una visita teatralitzada guiada al poble. Llavors, aquest és l'esdeveniment central, però comencem el divendres oferint un taller per als més menuts. Enguany ho hem centrat molt en el tema del cubisme. L'any passat vam fer l'època de l'època blava de Picasso i enguany ho hem centrat en l'època del cubisme, la segona estada que va fer Picasso aquí a Horta. I comencem en un taller per als més menuts, que és un taller minicubista. Després, el dissabte, comencem fent aquesta visita guiada que ens ofereix el paisatge del Genís, que és gratuïta. Seguidament fem la segona edició d'una exposició que els xiquets i xiquetes de l'escola fan a la presó d'aquí del poble, en tot un tema de tallers que s'han fet a l'escola, i allà fem l'exposició de les obres que s'han dut a terme. Seguidament, el grup nostre local de Horta Dansa fa una dansa amb una mirada cubista. Per acabar, aquell matí fem una degustació dels vins de proximitat, i a la tarda passem a una part de teatre per a infants i també un taller per a infants on l'oli és molt present, perquè es farà un ungüent d'oli amb farigola, amb el timó que tenim aquí també al nostre entorn.
3: Molt bé, farigola, que és algo molt, molt d'aquí, no? Molt del territori, sí, en general.
4: Molt d'aquí, s'ha anat a recollir, s'ha posat en maceració, i llavors pues, bueno, aquest dissabte de tarda els xiquets també, que a nosaltres sempre ens agrada molt fer coses per als xiquets perquè pensem que és el futur, no? La gent que ha de continuar en el territori, que ha de conèixer els productes d'aquí per a poder vindre aquí i creure i arrelar-se aquí.
3: Molt bé, també hi ha activitats per a diumenge.
4: Sí, el diumenge ho tancarem amb una visita guiada pel poble, pels espais picacians del poble. És una visita que nosaltres oferim periòdicament al poble per donar a conèixer els espais on Picasso es va moure, i aquesta visita l'organitzem des del punt d'informació de l'Ecomuseu dels Ports. I normalment, quan són Setmana Santa, estiu, l'anem programant. I vam pensar que tancar les jornades en una visita guiada pel poble també seria molt interessant.
3: Claro, la veritat és que sí, perquè així també aprofiteu una mica, no? I més en jornades picassianes, pues, escolta, és una, hi ha un atractiu més que podeu oferir. Llavors, per a qui no l'any passat no hagués pogut vindre a les jornades picassianes, per què cal anar-hi?
4: Mira, cal anar-hi, per lo que ja també vaig comentar, cal anar-hi per conèixer el nostre territori, el nostre entorn. És un entorn fantàstic, un entorn molt artístic, on Picasso pues, va vindre, va estar a dos estades, va deixar la seva empremta, i la veritat és que se respira, no?, aquest ambient aquí. I després també per conèixer pues, els nostres productes de proximitat, que són l'oli, tenim un molí d'oli ecològic també aquí al poble, i després els vins, tenim també les Unyes del Convent, el celler nostre d'aquí de proximitat, i també fan visites allí per anar-hi. Vull dir que penso que és un bon moment, que comença ara, acaba la primavera i començarà l'estiu, per a vindre a disfrutar en família.
3: Claro, claro que sí. Molt bé, doncs Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer un parèntesi a la teua agenda i atendre'ns, i fins la pròxima.
4: Moltes gràcies a vosaltres per a pensar en altres.
1: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan, i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Aquest dissabte, a les 10 de la nit, al claustre Immaculada de Jesús, vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
8: Setmanari l'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
9: Bé, ja anem ara a parlar sobre el Setmanari l'Ebre, sobre aquest nou número que avui pues, acaba de sortir del forn, com aquell que diu, i d'aquí un rato estarà al teu punt de distribució habitual. És concretament el número 1229, i per parlar-ne tenim en nosaltres a Òscar Messegué. Òscar, bon dia.
10: Hola, bon dia, Imma.
9: Bueno, esta setmana, avui, al Setmanari l'Ebre, què trobarem, Òscar?
10: Pues bueno, hem hagut d'insistir en el que havia estat el tema de la setmana passada i que ja costarà ser un dels temes del 2026 a Tortosa, que és el monument franquista al mig del riu, perquè la setmana passada una interlocutòria del jutjat de Tarragona, que és on hi ha encallats un dels elements dels procediments judicials que hi ha en marxa, va amb un auto, el jutge va dir que aixecava la suspensió del procediment per a començar a resoldre si la llicència d'obres que van donar el 2021 és o no és legal, no? Aquest aixecament de la suspensió del procediment va ser interpretat per algunes parts, entre elles l'Ajuntament de Tortosa, com que també s'aixecaven les mesures cautelars que havien aturat l'obra, i per tant van projectar que això volia dir que ja estava, diguem, el camí lliure, tot i que encara no hi havia sentència sobre la llicència d'obres, però resulta que aquestes cautelars continuen vigents. Per tant, el monument encara no es pot tocar. Hi ha unes mesures cautelars que estan vives i que són les que van aturar l'estiu del 2021 el que són els treballs incipients per a tombar el monument, i aquestes cautelars continuen vives.
9: Bueno.
10: Una mica un cop de volant, no? Sí. En el serial sobre el monument.
9: Bueno, a veure com continua la cosa, no, Òscar?
10: Sí, realment.
9: Molt bé,
10: ha sigut un procés molt caòtic, des del punt de vista judicial. Molt caòtic, els recursos de les plataformes que s'hi van enfrontar, algunes de les quals són directament associacions d'ultradreta, ho han fet dilatar tot i realment ha estat un procés entre això i que la justícia, pues, per exemple, en el cas del contenciós administratiu, que és el que ha de dir si la llicència estava ben donada o no, si no hi ha... O sigui, si ara mateix, com que estava el procediment suspès, si no hi ha una de les parts que demana que se desencalli el procediment, ells ho tenen allà damunt la taula i no fan res, no?
9: Claro.
10: I per tant, tot plegat ho ha dilatat molt en el temps i encara ara està una mica obert a veure com s'acabarà resolent, no?
9: Molt bé, més coses, Òscar. Perquè hi ha molts temes, aquesta setmana.
10: Donem una foto molt gran i molt xula si tens el diari davant a portada, no?
9: Sí.
10: Que es veu en una foto a distància aèria de la nova passarel·la d'accés al parador, no? I perquè totes les obres de l'entorn del parador que permetran pues, una millora a nivell turístic i de visites i en aquest sentit pues, estan a punt d'acabar-se. Segurament aquest estiu ja, segons el parador, ja es faran les primeres visites guiades i bueno, pues, un atractiu més que hem volgut projectar amb una imatge bastant espectacular, no?
9: Molt bé, podem parlar d'un tema més, si vols. Hi ha temps per a un mes.
10: Bueno, tenim un altre dels temes aquests potents del territori, que és la urbanització fantasma que va promoure Martín Safadés a l'Aldea, l'anomenat Mirador del Delta, on s'havien de fer un miler d'habitatges.
9: Fadesa,
10: Martín Safadesa, sí, la immobiliària...
9: Sí, el que coneixem com Fadesa, per entendre-nos.
10: Que va fer suspensió de pagaments.
9: Sí.
10: I ara, després de molts anys, amb allò aturat, ho han comprat uns empresaris de l'Aldea i la intenció és promoure el desenvolupament de l'àmbit, però amb algo que ho facilita, és a dir, no es vol dedicar tot a pisos, a ús residencial, perquè bueno, ja es va veure el fracàs, no? I la idea és canviar d'ús algun dels àmbits per a alguna de les parts per intentar activar la zona, no? que és un dels pegots que tenim a Terres de l'Ebre com a fruit de la crisi immobiliària de 2008.
9: Molt bé. Però doncs, Òscar, no hi ha temps per a més. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. I, bueno, i que vulgueu un exemplar, pues, que vagi a buscar-lo d'aquí un rato, no?
10: Molt bé.
9: Vinga, adéu. Bon dia.
10: Vinga, adéu.
11: De dilluns a divendres, de 8 a 9:30, de bon matí. A Imagina.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Ves hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
6: Bon dia.
5: L'última resolució pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars.
6: L'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica aquesta interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra.
5: Amposta renova els convenis anuals de col·laboració amb 7 entitats culturals destinant 336.000 euros.
6: Els ajuts donaran suport a projectes vinculats a la música, les arts escèniques, la recerca i la dinamització cultural, i entre les entitats beneficiàries hi ha la Lira Ampostina, la Unió Filarmònica o l'Institut d'Estudis Comarcals. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat el paper fonamental que desenvolupen aquestes organitzacions en la vida cultural d'Amposta i, segons ha remarcat, la seva tasca contribueix a apropar la cultura a la ciutadania i a reforçar la identitat cultural de la ciutat.
5: Vinebre tanca avui la convocatòria del 44è Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.
6: El termini per presentar-s'hi estarà obert fins avui, divendres 5 de juny, tant de manera presencial com telemàtica. El premi manté una dotació de 3.000 euros i, a més, l'obra guanyadora serà publicada per Cossetània Edicions. El veredicte es donarà a conèixer el 26 d'agost, coincidint amb la Festa Major de Vinebre.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 23, 24, 26 i 27 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Roger, pues moltes gràcies. Que passes molt bon cap de setmana.
6: Igualment, Imma, i bon dia a tothom.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, pots ampliar informació a través del nostre digital imaginaradio.cat.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
14: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
14: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
13: O montsiadental.com.
14: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
13: O azardental.com.
14: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio. De Bon Matí. Imagina.
15: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: I avui la cançó català era la de Stay Home, Chino Chano, i ara escoltem una cançó que s'anomena Austin. La coneixes perfectament, et sona perquè ha estat un èxit durant molt de temps i ens arriba de la mà de Dasha.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dijous. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora va ser la formada pel 9, el 12, el 36, el 38 i el 49. El complementari el 4 i reintegrament el 0. Pel que fa a la primitiva, els números han estat el 16, el 25, 32, 35, 38 i 40. Complementari el 18 i reintegrament el número 9. La combinació de la Bonoloto ha estat amb l'1, el 13, 18, 28, 32 i 44, complementari 35 i reintegrament el 6. Els números del trio han estat el 0, el 5 i el 6 i, finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 95.146 i la sèrie la 18.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: I és que arribat el bon temps i hi ha el sabor d'estiu i, mira, la millor manera, pues, escoltant cançons com aquesta. Pedro Capó, calma.
2: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
8: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
7: Si no sou socis, a Ebretiquet.
8: Servei de bus gratuït.
7: 27 de juny.
8: 27 de juny.
7: La nit que no et pots perdre.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: No Mercy, Where Do You Go? I són les 9 i 21 minuts del matí i ara pues anem a parlar de cine. Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta. Pues sí, és que quan vas a Cinemes Amposta tens ganes de tornar, i així que mira, encara et faciliten la tornada i et faciliten pues, que tingues encara més ganes d'anar. Que jo sé que t'agrada anar al cine, però pues mira, si t'ho faciliten, millor. Què et puc contar de Cinemes Amposta que no sàpigues més? Més que contar, recordar-te coses. I és que, per exemple, pots comprar la teva aplicació, la teva entrada de manera anticipada a través de l'aplicació de la seva pàgina web. Jo, la veritat és que tinc l'aplicació i l'altre dia vaig anar al cine i em va ser molt fàcil comprar, va ser molt ràpid. A l'arribada, pues, t'evites la cua perquè tens el teu QR i, escolta tu, ja tens la mitja feina feta quan arribes al cinema. També és un bon regal, no? Entre regal entrades i també, pues, pel que fa a pel·lícules, és que a Cinemes Amposta hi ha 11 sales. Així que si hi ha una pel·lícula que no et fa gràcia, que no t'apeteix, tal, n'hi haurà una altra que segurament que sí, perquè la varietat al final, pues, és lo que té tanta sala. Cosetes esta setmana, és que mira, hi ha 6 estrenes a Cinemes Amposta. Mira, anem a dir-les algunes d'elles. Com mira, per exemple, tenim Scary Movie. Se n'ha fet una de nova. I, bueno, mira, si tens ganes d'unes risses, escolta, és una bona opció. També està la pel·lícula espanyola Todo lo que nunca fuimos o La Luz. També pel·lícula espanyola o Cada dia nace un listo. També una altra pel·lícula, en este cas l'última de Hugo Silva, acompanyat, per exemple, de Dafne Fernández o Susi Sánchez. Més pel·lícules que pots veure, pues, per exemple, una que serà esperada per a molts, que és He-Man i los Masters de l'Universo, que mira, aquesta, per exemple, la podries veure avui a les 5:30, 7:15 i a les 10:15 de la nit. Pel·lícula que pots continuar veient, que es va estrenar la setmana passada, pues, El Drama, per exemple. Bueno, és que hi ha moltes pel·lícules, escolta, hi ha, com et deia, hi ha 11 sales, és que què t'he de dir? Pel·lícules que fa moltes setmanes que estan en cartellera es poden continuar anant a veure? Pues, per exemple, Torrente Presidente, Michael o El Diablo Viste de Prada 2, que també la podries anar a veure, que per cert la vaig veure l'altre dia encara, i val la pena, la veritat. Res, que Multicinemes Amposta, que com deia abans, que es pot regalar amb un bonus meravellós, que mira, del que et parlarem ara mateix, que escoltaràs ara mateix de què va, en lloc d'explicar-te-ho jo, i que això seria un molt bon regal si no saps què regalar.
1: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
2: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
1: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
2: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
1: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
2: Cinemes Amposta.
0: I per parlar d'alguna estrena o algunes estrenes de cinema aquesta setmana, pues tenim en nosaltres a Jordi Galo. Jordi, bon dia.
3: Hola, Imma, divendres de cinema i toca parlar de Déu-n'hi-do lo que ve esta setmana, de blockbusters. Bueno, per una banda ve He-Man. He-Man. De los ninots de He-Man ve la pel·lícula. I per lo que diuen la crítica, pues bueno, ja sabeu, Hollywood s'està quedant sense idees, utilitzen IPs, idees, i bueno, porten He-Man, que diuen que està bé perquè fa cachondeo d'ell mateix i que és una pel·lícula bastant entretinguda. També amb la poca imaginació que té la Hollywood, doncs torna Scary Movie de nou. Ja sabeu, una pel·lícula que es basava en pel·lícules de terror i ells pues, feien la paròdia a lo Zaz, ja sabeu, a lo Aterriza Como Puedas, però en aquest cas ells van irrompir perquè van fer un humor molt zafio, molt brut, molt escatològic, i diuen que tornen los Wayans, que són els creadors d'esta saga, amb la mateixa mala llet que van agafar en la primera Scary Movie. Però la sorpresa ve dels youtubers, perquè s'estrena Backrooms, una pel·lícula que ha costat menys de 100 milions, crec que ha costat $1 milió, i està recaudant a Estats Units només el primer cap de setmana 170 milions d'euros, inclús, no sent un blockbuster, ha superat a Grogu, al Mandalorian i Grogu, o sigui, que és una pel·lícula de terror que poc se sap. L'autor és un xaval de 22 anys que ve del YouTube, que ha creat tots els seus curtmetratges, els penjava al YouTube, i que ve que grans directors com James Wan l'han produït i que diuen que és una pel·lícula original, fresca i de terror. O sigui que quan tothom deia que Hollywood se l'havien agotat les idees, va un tio, un xiquet, i demostra que tenint bones idees pots lluitar contra qualsevol supersaga, sigui de Marvel, de Star Wars o de He-Man. Així que recomanació d'esta setmana, Backrooms, i que Imma, que t'estimo. Adéu!
4: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?
5: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: I de seguida, en poc més de 2 minuts, arribem ja a les 9:30 del matí. Posem el punt i final al de bon matí avui divendres i el posem pues, per aquesta setmana. Desitjar que passis bon cap de setmana, recordar-te que ens trobem dilluns a les 8 i et deixo ara amb Max Navarro. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'última resolució pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars. L'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica la interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra. Amposta renova els convenis anuals de col·laboració amb 7 entitats culturals destinant 336.000 euros. Els ajuts donaran suport a projectes vinculats a la música, les arts escèniques, la recerca i la dinamització cultural, i entre les entitats beneficiàries hi ha la Lira Ampostina, la Unió Filarmònica o l'Institut d'Estudis Comarcals. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat el paper fonamental que desenvolupen aquestes organitzacions en la vida cultural d'Amposta i, segons ha remarcat, la seva tasca contribueix a apropar la cultura a la ciutadania i a reforçar la identitat cultural de la ciutat. Vinebre tanca avui la convocatòria del 44è Premi de Narrativa Ribera d'Ebre. El termini per presentar-s'hi estarà obert fins avui, divendres 5 de juny, tant de manera presencial com telemàtica. El premi manté una dotació de 3.000 euros i, a més, l'obra guanyadora serà publicada per Cossetània Edicions. El veredicte es donarà a conèixer el 26 d'agost, coincidint amb la Festa Major de Vinebre.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 23, 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. Imagina't.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics. Tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Escucha. Incómodo, ¿verdad? Pues imagina comprar un coche de ocasión sin confiar en quien te lo vende. En Autoestrellar pensamos que la confianza no debería dar silencios incómodos. Por eso hacemos las cosas claras, con vehículos Seat y Cupra revisados y garantizados. Sin trucos, sin historias raras. Feria del vehículo de ocasión de Autoestrellar del 1 al 6 de junio, en Vinaròs y Tortosa. Autoestrellar, tu coche de ocasión de confianza.
0: 30 minuts d'èxit sense pausa. Només a...
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica la interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra. Amposta renova els convenis anuals de col·laboració amb 7 entitats culturals destinant 336.000 euros. Els ajuts donaran suport a projectes vinculats a la música, les arts escèniques, la recerca i la dinamització cultural, i entre les entitats beneficiàries hi ha la Lira Ampostina, la Unió Filarmònica o l'Institut d'Estudis Comarcals. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat el paper fonamental que desenvolupen aquestes organitzacions en la vida cultural d'Amposta i, segons ha remarcat, la seva tasca contribueix a apropar la cultura a la ciutadania i a reforçar la identitat cultural de la ciutat. Vinebre tanca avui la convocatòria del 44è Premi de Narrativa Ribera d'Ebre. El termini per presentar-s'hi estarà obert fins avui, divendres 5 de juny, tant de manera presencial com telemàtica. El premi manté una dotació de 3.000 euros i, a més, l'obra guanyadora serà publicada per Cossetània Edicions. El veredicte es donarà a conèixer el 26 d'agost, coincidint amb la Festa Major de Vinebre. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 23, 24, 26 i 27 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan, i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, a les 10 de la nit, al claustre Immaculada de Jesús, vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Adif licita uns treballs relacionats al canvi d'ample del tram entre Castelló i la Boella del Corredor Mediterrani. Aquest contracte comprèn els treballs tècnics d'assistència i subministrament de petit material per al canvi d'ample dels aparells de via per desenvolupar el canvi d'ample ibèric a internacional. En total, s'actua sobre una longitud

0: i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. Amb més de 30 activitats i més de 2.500 espectadors, la direcció celebra el superèxit del primer any i ha presentat la nova temporada d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. El projecte ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals, als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. 30 minuts d'èxit sense pau.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Fatxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: 30 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: es la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Adif licita uns treballs relacionats al canvi d'ample del tram entre Castelló i la Boella del Corredor Mediterrani. Aquest contracte comprèn els treballs tècnics d'assistència i subministrament de petit material per al canvi d'ample dels aparells de via per desenvolupar el canvi d'ample ibèric a internacional. En total, s'actua sobre una longitud aproximada de 450 km de vies, incloent-hi la via doble del tram, les vies desviades i el ramal a Tortosa. El pressupost de la licitació és de gairebé 8 milions d'euros. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació

0: juny, el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. Amb més de 30 activitats i més de 2.500 espectadors, la direcció celebra el superèxit del primer any i ha presentat la nova temporada d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. El projecte ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la 5ª fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients, ja que permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Amposta destinarà 1,2 milions d'euros del superàvit als pressupostos d'inversions del 2026 per reforçar equipaments esportius, mobilitat i serveis urbans. La modificació de crèdit permetrà reduir part del préstec previst enguany, que passarà d'uns 4 milions a prop de 3,5 milions d'euros. Entre les actuacions destacades hi ha la renovació de la gespa i l'enllumenat del camp de futbol, millores a la pista d'atletisme i la segona fase de l'Eurovelo 8 amb el condicionament de la carretera de Freginals. També es destinaran recursos a la renovació del clavegram i a l'adaptació de les carrosses municipals a la normativa vigent.

0: o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
2: Fins al 7 de juny, 15enes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladelmar.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat. Serà Nit Remember. DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record. 13 de juny. 13 de juny. A partir de les 12 de la nit. Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember. A la coberta dels lligallos. Organitza penya taurina Mai Acabem.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients, ja que permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Amposta destinarà 1,2 milions d'euros del superàvit als pressupostos d'inversions del 2026 per reforçar equipaments esportius, mobilitat i serveis urbans. La modificació de crèdit permetrà reduir part del préstec previst enguany, que passarà d'uns 4 milions a prop de 3,5 milions d'euros. Entre les actuacions destacades hi ha la renovació de la gespa i l'enllumenat del camp de futbol, millores a la pista d'atletisme i la segona fase de l'Eurovelo 8 amb el condicionament de la carretera de Freginals. També es destinaran recursos a la renovació del clavegram i a l'adaptació de les carrosses municipals a la normativa vigent. El govern municipal defensa que aquesta operació permet avançar inversions prioritàries i començar a desplegar actuacions vinculades al Pla de Barris i Viles. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o el

0: Màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Imagina Ràdio.
3: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977-26-1026. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany, Casa de Fusta.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa. Només a...
1: Imagina Ràdio.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Adif licita uns treballs relacionats al canvi d'ample del tram entre Castelló i la Boella del Corredor Mediterrani. Aquest contracte comprèn els treballs tècnics d'assistència i subministrament de petit material per al canvi d'ample dels aparells de via per desenvolupar el canvi d'ample ibèric a internacional. En total, s'actua sobre una longitud aproximada de 450 quilòmetres de vies, incloent-hi la via doble del tram, les vies desviades i el ramal a Tortosa. El pressupost de la licitació és de gairebé 8 milions d'euros. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. Amb més de 30 activitats i més de 2.500 espectadors, la direcció celebra el superèxit del primer any i ha presentat la nova temporada d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. El projecte ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del...

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
8: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Adif licita uns treballs relacionats al canvi d'ample del tram entre Castelló i la Boella del Corredor Mediterrani. Aquest contracte comprèn els treballs tècnics d'assistència i subministrament de petit material per al canvi d'ample dels aparells de via per desenvolupar el canvi d'ample ibèric a internacional. En total, s'actua sobre una longitud aproximada de 450 quilòmetres de vies, incloent-hi la via doble del tram, les vies desviades i el ramal a Tortosa. El pressupost de la licitació és de gairebé 8 milions d'euros. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. Amb més de 30 activitats i més de 2.500 espectadors, la direcció celebra el superèxit del primer any i ha presentat la nova temporada d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. El projecte ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel ennuvolat arreu del territori i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 23 graus a Alcanar, 24 a Gandesa, 26 a Benifallet i 27 graus a Vilalba dels Arcs. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina Ràdio. Imagina. Are you

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Oye, no vamos a comprar nada, ¿eh?
6: No, solo mirar.
5: ¿Prometido?
6: Prometido.
5: Pues este es cómodo.
6: Y el maletero es enorme.
5: Y huele bien.
6: Y tiene cámara.
5: Va, lo cogemos en blanco.
7: Feria del vehículo de ocasión en Autoesteller, del 1 al 6 de junio. Vehículos Seat y Cupra revisados y garantizados en Vinaròs y Tortosa. Autoesteller, tu coche de ocasión de confianza.
8: Aquest dissabte a les 10 de la nit al Claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
0: 45 minuts d'èxit sense

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients, ja que permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Amposta destinarà 1,2 milions d'euros del superàvit als pressupostos d'inversions del 2026 per reforçar equipaments esportius, mobilitat i serveis urbans. La modificació de crèdit permetrà reduir part del préstec previst enguany, que passarà d'uns 4 milions a prop de 3,5 milions d'euros. Entre les actuacions destacades hi ha la renovació de la gespa i l'enllumenat del camp de futbol, millores a la pista d'atletisme i la segona fase de l'Eurovelo 8 amb el condicionament de la carretera de Freginals. També es destinaran recursos a la renovació del clavegram i a l'adaptació de les carrosses municipals a la normativa vigent. El govern municipal defensa que aquesta operació permet avançar inversions prioritàries i comença a desplegar actuacions vinculades al pla de barris i viles. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima experimentarà un ascens moderat. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: 45 minuts sense interrupcions a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 7 de juny, 15enes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladeMar.com.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Intensitat. Duresa. Concentració. Velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients, ja que permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Amposta destinarà 1,2 milions d'euros del superàvit als pressupostos d'inversions del 2026 per reforçar equipaments esportius, mobilitat i serveis urbans. La modificació de crèdit permetrà reduir part del préstec previst enguany, que passarà d'uns 4 milions a prop de 3,5 milions d'euros. Entre les actuacions destacades hi ha la renovació de la gespa i l'enllumenat del camp de futbol, millores a la pista d'atletisme i la segona fase de l'Eurovelo 8 amb el condicionament de la carretera de Freginals. També es destinaran recursos a la renovació del clavegram i a l'adaptació de les carrosses municipals a la normativa vigent. El govern municipal defensa que aquesta operació permet avançar inversions prioritàries i començar a desplegar actuacions vinculades al Pla de Barris i Viles. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima experimentarà un ascens moderat. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: 45 minuts d'èxit sense pausa. Només a...
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina.
0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
5: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant Durant l'Estany, Casa de Fusta.
6: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
7: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
8: Serà Nit Remember.
9: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
9: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
9: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
9: Organitza penya taurina Mai Acabem.
10: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
11: Fa calor, fa calor.
10: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.

0: Imagina Radio.
1: This ain't no disco.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
7: La mau que és un escàndol. Llamar punk i ja es pogo no te bàndol. Sense pijama.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'última resolució pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars. L'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica la interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima experimentarà un ascens moderat. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
5: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
9: 13 de juny.
8: 13 de juny.
9: A partir de les 12 de la nit.
8: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
9: A la coberta dels lligallos.
8: Organitza penya taurina Mai Acabem.
10: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'última resolució pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars. L'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica la interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima experimentarà un ascens moderat. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'última resolució pel monument franquista de Tortosa aixeca la suspensió del recurs per la llicència d'obres, però no les mesures cautelars. L'Ajuntament de Tortosa i fonts del TSJC han precisat la primera interpretació de la interlocutòria dijous passat. El recurs contra la llicència va quedar suspès mentre resolien altres recursos sobre la descatalogació del monòlit. Un cop desestimats, la Generalitat i el Consistori van demanar al Contenciós 2 de Tarragona reprendre el cas, com certifica la interlocutòria, però serà amb la sentència que també s'aixequin les cautelars que paralitzen l'obra. La 12a edició del programa 360 acompanya 13 empreses del Baix Ebre per impulsar la seva transformació. El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix un programa d'acompanyament estratègic orientat a millorar la competitivitat, la innovació i el creixement dels seus negocis. El procés impulsa assessorament en àmbits com la planificació estratègica, la gestió financera, el màrqueting, la digitalització i la gestió del talent. El president del Consell Comarcal, Antoni Gilabert, ha destacat la importància d'ajudar les pimes a afrontar els reptes actuals i generar noves oportunitats econòmiques al territori. I en agenda, demà dissabte 6 de juny, la Fundació Nueva Cultura de l'Agua commemorarà a Tortosa els 25 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. La jornada servirà per recordar la mobilització social que va contribuir a frenar el transvasament de l'Ebre i reivindicar la col·laboració entre el moviment ciutadà i la comunitat científica. Al matí s'ha programat una trobada tècnica per abordar qüestions com la sequera, la gestió de l'aigua o els efectes del canvi climàtic, i a la tarda el Museu de Tortosa acollirà una taula rodona oberta al públic amb representants de diferents plataformes en defensa dels rius. La cita vol compartir experiències i reflexionar sobre els reptes de futur dels ecosistemes fluvials i dels territoris que hi estan vinculats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general i les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dissabte també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar, mentre que la màxima experimentarà un ascens moderat. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina ràdio.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Radio. Los números 1, d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se